0: sabedor de que era un edifici que tenia problemes estructurals, però ninguna administració al llarg d'aquest temps ha sigut capaç de posar els mitjans per a evitar lo que s'ha produït d'esta manera sorpresiva. Sembla que per a ells també, perquè van presentar la programació el dia d'abans, no? I és una desfeta, una més.
1: Alabanza. Nos vamos a ir con el dúo argentino de indie folk Perota Chingó. Actúa esta noche a partir de las 9 en la Rambleta de Valencia. Hará un repaso por sus 13 años de trayectoria en los que el disco TA es su último trabajo publicado en 2024. Pues así nos vamos a despedir. Recuerden la próxima cita con la información local a las 8:45, Radio 5.

0: En la final de la Copa del Mundo, Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos.
1: Hay que trabajar día a día, porque al fin y al cabo es una feina como una otra, la nuestra. Y siguen constantes y realmente teniendo ilusión, a la larga arribarán. Y después, que intenten ser ellos mateix, que no copien lo que ni hay, que no imiten lo que n'hi ha. O sigui, hi ha que ser creatius i més.
2: Això no va canviar en absolut. Segurament sí que canviarà, diguem, a nivell públic, en el sentit que avui en dia n'hi ha molta gent que es coneix perquè som els que tocarem el Mundial. Això, evident, no se va poder canviar mai. Vull dir, això, i espere que siga bo per a nosaltres. Vull dir que s'aporta una mica més de treball, que és el que desitgem.
3: D'alguna manera reaccionarem a respondre a l'esforç que se va fer quan tu eres jove, la inversió de temps, d'esforç, els diners dels teus pares, per arribar a un punt laboral en el que no vas més enllà de lo que tu tenies previst, no? I això va ser el que va moure el deixar les orquestes, prendre una decisió coral el 5 al temps per deixar les orquestes.
0: I en diciembre, classes magistrales para participar en The My West Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y de la educación musical.
3: El volum de concerts avui en dia supera els 100 concerts a l'any, el que vol dir que cada 3 dies aproximadament hi ha un concert. I hem passat molt de temps fora, ha sigut també un sacrifici personal, familiar.